0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. No hi ha dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Doncs nosaltres arribem pràcticament a les 12 ja. Ens hem d'acomiadar després d'aquestes accions que ens deixava la nostra companya Núria Cachán, de Manolo Carrillo i d'Alicia García, que les podreu recuperar ben aviat a la ràdio a la carta. I us esperem demà diumenge amb els millors moments de les mañanes. Estava jo ajuntant paraules aquí de 10 a 12 igualment, el dissabte, el diumenge. I en directe tornarem el dilluns a partir de les 10. Jo això sí, us espero aquesta tarda, a partir de les 5 a la intersecció. Miquel, que vagi molt bé el cap de setmana, tot i que ens tornem a parlar demà, però
1: doncs sí, igualment per tu, Mireia, tothom. Per totes aquelles persones que ens escolten, i ja sabeu, els millors moments demà i diumenge.
0: Sí, sí, sí, si no, doncs aquest cap de setmana hi ha moltes activitats a Montornès per gaudir del cap de setmana. Que vagi molt bé i ens tornem a trobar dilluns.
1: Vinga, fins dilluns, que vagi molt bé.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí, també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Sempre. Orgànica marró, és fàcil.
3: Sí.
2: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit, potser, de fer-ho.
3: Les dades diuen que no.
2: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
3: Molt bé.
2: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, i la tiro al contenidor marró.
3: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
2: És una planta només per la fracció orgànica?
3: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
2: Doncs
3: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
2: Perquè, val? Deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig. Gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Està clar, està clar.
2: Que de vegades, ens sembla que que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
3: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
2: les
3: plàstic,
2: bosses,
3: les
2: no?
3: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
2: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
3: A totes les deixalleries de la comarca. I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
2: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
3: El tanquem amb l'orgànica. Més que... És una cosa que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
2: de la peça de fruita.
3: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
2: exacte,
3: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
2: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta. Per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
3: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
2: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica.
3: L'orgànica al marró.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

cremant núvols passa el sol vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc s'amaguen les criatures.

mandra del migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Sé que jo no sóc la persona més propera a tu. Una cara més. Algú que escriu paraules amb fum. Sé que jo no tinc cap targeta de presentació. Aire que se'n va.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb... Girl,

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.

ești leșnit. Ide mati sembrar la terre, i recogir tot.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Què tal, com esteu? Benvinguts als millors moments de ràdio, bueno, de les mañanes de Ràdio Montornès avui dissabte per repassar totes aquelles cosetes tan guais que han passat per aquí cada dia de dilluns a divendres de 10 a 12. Com sempre, m'acompanya a la part tècnica el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Bon dia, bon dissabte, Mireia. Bon dia a tothom.
1: Que bé estar un dissabte a la ràdio, també. No ens perdem res.
2: Sempre s'està genial. A més, fem bona companyia, jo crec, que informem de coses, compartim coses i, bueno, pues fem passar una estona, no?
1: Doncs sí, i tant que sí, que ha sigut una setmana intensa i també pot ser un cap de setmana molt intens aquí a Montornès, perquè passaran moltes coses. Però si us ve de gust quedar-vos aquesta estoneta amb nosaltres, doncs que sapigueu que us podeu quedar perquè portem moltes cosetes avui per parlar. Mireu, començarem repassant de la mà de la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, el programa Octubre Més de la Gent Gran i també tota l'oferta de tallers que proposa el departament per aquest curs. Però també aquesta setmana ens acompanyen l'Àlex Suárez i la seva secció de True Crime, on hem conegut, la veritat, que una història d'aquelles que posen els pèls de punta, el Doctor Muerte, i avui recordarem per què s'ha merescut aquest títol. També escoltarem a la coach Elizabeth Rebollo parlar sobre la intel·ligència intuïtiva, com podem desenvolupar-la. També repassarem amb el José Luis Cano les estrenes al cinema i a les plataformes digitals i acabarem amb l'Alicia García i les seves cosetes, aquells records del món de la ràdio i de la tele, que moments que ens recorda avui, que ens porta, com sempre, com totes les setmanes, a les mañanes de Ràdio Montornès. Matí intens, això fins les 12, així que ningú es mogui d'aquí del 91.2 de l'FM.
2: I matí intens, i també estem nosaltres molt alerta pendents sobre el tema del temps, no? Quin temps ens acompanya.
1: Que
2: anem a escoltar aquesta informació meteorològica.
1: Vinga, som-hi.
2: Avui ens reporta el Jordi Oriós. Jordi, bon dia.
3: Bon dia. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es preveu que es retiri almenys fins als primers dies de la setmana que ve. Les temperatures podrien baixar demà i en general quedaran amb valors menys calorosos que els dels últims dies. Pel que fa al vent, d'avui bufarà moderat del nord-oest al litoral i fluix variable a la resta. És una informació d'AEMET.
1: Doncs si ja ho sabeu, mirant el cel tot el cap de setmana. I pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, la que tenim aquest cap de setmana, tant avui com demà diumenge, és la farmàcia de la Bòbila, situada al carrer Major número 55.
4: Edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Continuem en directe a les mañanes de Ràdio Montornès, gairebé 5 minuts que passen de les 11, i avui tenim com a convidada a la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, perquè volem conèixer l'oferta d'activitats que s'ofereixen al poble per aquest col·lectiu. Molt bon dia, Natàlia.
5: Bon dia.
1: De seguida parlarem dels tallers que cada any es fan, però m'agradaria començar parlant del programa Octubre Més de la Gent Gran, perquè un any menys, doncs, aquí al poble es commemora aquest dia de la gent gran, que és el dia 1, aquest dijous, però ho fa amb una sèrie de propostes. Natàlia, regidora, per què torneu a apostar per un programa complet d'activitats?
5: L'Ajuntament té clar que la gent gran és una aposta molt decidida, ho tenim molt clar, i portem ja en els darrers anys que a l'octubre sempre li volem donar un impuls a totes les activitats que estiguin relacionades amb gent gran, i aquest any no podia ser menys, i continuem amb una oferta intentant que per tothom i que, tu, i que es pugui gaudir.
1: Hi ha algun aspecte que en destacaria d'aquest any, del manifest?
5: El manifest, com en els últims anys, el que reclamen molt són els drets, no? En aquest cas parlen molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no?, vides dignes, i volen també treballar molt, o sigui, lluitar molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència, perquè quan arribes a unes edats ja necessites més del sistema públic, i treballa i defensen molt. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no?, viure, i que no, que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre, i és una de les coses que parlen en el seu manifest, i sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran, i també remarquen molt aquest aspecte.
1: És a dir, reivindicacions, sobretot aquesta independència, no?, que a vegades pensem que la gent, conforme va creixent, va perdent, i no, tot el contrari, es continua i tenen tot aquest poder de decisió. Tornem a aquest programa d'activitats del Dia de la Gent Gran. Hi ha quatre propostes, Natàlia. Què heu preparat?
5: Pues aquest mateix diumenge, dia 4, hem preparat una sessió de cinema, una tarda de cinema, que després ens agradaria fer una mica de fòrum i comentar, que seria la pel·lícula Vivir dos veces. Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran. En aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció que fem relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran, i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les.
1: Potser la mateixa gent gran, no? A vegades, no sé, després en els fòrums que feu, si han sorgit comentaris, reflexions...
5: Sí, la mateixa gent gran treuen reflexions. La pel·li que vam veure al juny, que bueno, una mica es basava en persones grans que les obligaven a ficar-se a residències i s'aprofitaven i li feien els diners i les propietats... Bueno, pues la gent, no?, el dret a decidir, no?, pues la impotència de no poder fer el que volien, i llavors sí que surt un bon debat.
1: Tot i això, que estem parlant de la programació de la gent gran, és una projecció d'aquesta pel·lícula, Vivir dos veces, que no ha de ser només per públic de la gent gran, això que quedi clar.
5: Ha de ser per tothom, perquè tots hem d'agafar consciència, perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual, i jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
1: Dèiem que és diumenge, a Teatre Margarida Xirgo, i que no cal reservar cap tipus d'entrada, només allà...
5: No cal reservar l'entrada, és anar allà i agafar sa gent.
1: Perfecte, doncs primera proposta d'aquest programa del Dia de la Gent Gran, diumenge, una projecció de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo, però hi han altres propostes, com els passejos que et tornen a la biblioteca del Més que Ciència, aquestes ulleres, no?, passejos virtuals.
5: Sí, és una proposta molt xula, perquè dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar, i faran dos passes. El dia 8 d'octubre, el dijous 8 d'octubre, es podrà anar a la biblioteca i fer aquesta activitat.
1: Que és només posar-se a ulleres. Hi ha gent que ens ha dit, bueno, és que a mi fa una mica de cosa, no?, això de veure alguna cosa que no estic realment allà. Jo crec que és una experiència, bueno, molt xula.
5: És molt xula. De fet, jo les he provada, perquè quan va venir el Dani a explicar-nos, les vam provar, i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't, i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
1: Clar que sí. D'aquí de Montornès, com deia la Natàlia, d'altres indrets d'Espanya, serà la biblioteca, una creació que més ha fet el Dani Ametller, també d'aquí, de Montornès, i ja hem tingut algun altre cop, però molt interessant poder comptar amb aquesta proposta. Què més, Natàlia? Què més heu pensat per aquest mes d'octubre?
5: Sempre una cosa que fem tots els octubres és una caminada pel municipi, coneixent el patrimoni, i com no, aquest any també tornem a fer aquesta caminada popular. La gent es podrà apuntar, perquè hi ha un aforament màxim, perquè si no, no podríem donar la qualitat que volem, i es podrà apuntar a través dels canals de WhatsApp que tenim, o bé anant al casal a les hores d'atenció, que hi ha la Saskia, la nostra dinamitzadora, per poder fer aquestes passejades.
1: Que, a més, és una caminada que crec que la gent repeteix, igualment, vull dir que agrada molt.
5: Agrada molt, i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien, i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi, però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes. I a la gent això li agrada molt.
1: Aquí és el dia 14 d'octubre, ben aviat sortirà per poder-nos apuntar aquesta caminada per conèixer Montornès. I una altra proposta que també sempre té molt bona acollida, Natàlia, són els espectacles que porta entre bambalines, que és de l'Hermandat de Nostra Senyora del Carmen.
5: Pues sí, són un espectacle que, com no vagi ràpid a treure entrades, volen, perquè la gent els hi agrada molt, i ja fa anys que ofereixen la seva obra al mes de la gent gran. I nosaltres encantades de que puguin oferir i que la gent del municipi pugui gaudir, no, d'aquesta obra de teatre. Estem molt agraïdes a l'Hermandat perquè sempre, més són elles que s'ofereixen, i sabem sempre que a l'octubre tenim entre bambalines.
1: Que a més, en aquest cas, també és fet per gent gran, no? Perquè el grup de tre bambalines ja són, jo crec que deuen ser a partir dels 60 anys o per aquí deuen anar.
5: Sí, sí. A més, el perfil de persones que col·laboren i que estan allà fent teatre és un perfil de persones grans. I també és una manera de donar-nos compte que l'edat no té límits i que és un número i que tinguis l'edat que tinguis pots fer moltes coses. Jo crec que és molt important també el missatge que donen, no? Que és, bueno, que perquè siguis gran no vol dir que hagis de deixar de fer coses.
1: Clar, clar que sí. De fet, algunes han començat ja de molt gran a fer aquesta activitat al teatre. Doncs si voleu veure-les, com deia la regidora, les entrades s'hauran de reservar ràpid. Serà l'Espai Cultural Montbarri el dia 24 d'octubre, tot en aquest mes, amb motiu del Dia de la Gent Gran. Crec que hem fet un repàs per tot el programa.
5: Sí, encara queda per posar data, però estem acabant de treballar per fer un acte de presentació de tot el Servei d'Atenció Integral de la Gent Gran que s'està treballant i que es posarà en marxa també amb el centre de dia, que ja, bueno, si la gent surt de passejar ja veu que està molt avançada la seva construcció. Estem acabant de perfilar una mica aquesta presentació, però quan tinguem dades ja la donarem, ho farem al teatre perquè volem que vingui tothom a conèixer, no?, el servei que volem oferir a tota la gent gran del municipi.
1: Molt bé, doncs parlarem llavors un altre dia d'aquest tema. Anem cap als tallers. Comentàvem a l'inici que tenim també ara ja el nou curs dels tallers per la gent gran. Ja les inscripcions ens van obrir. Com ha anat? Hi ha hagut molta gent que s'ha interessat? Hi ha estat totes les places completes? Encara la gent es pot apuntar?
5: Doncs any rere any van millor les inscripcions, perquè ara hi ha molta gent que tenim l'opció de fer-les o bé telemàticament o bé presencialment. Hi ha molta gent que ja s'anima i ho fa telemàticament, llavors és molt més àgil. Tenim places limitades en molts tallers, hi ha tallers que sempre tenen molt d'èxit, com pot ser els balls en línia o el ioga, i que hem de fer sortejos, però ja es van adjudicar. Ara estem fent aquelles que han quedat lliures, doncs que la gent pugui participar, i aquest any hem oferit 890 places de tallers, que déu-n'hi-do, cada any rere any anem augmentant aquestes places perquè la demanda augmenta.
1: Clar, la gent va demanant, no?, que cada cop hi ha més gent. No sé si hi ha més gent gran, que segurament també, però més gent gran activa que vol participar. A partir de quina edat, per això, Natàlia, es poden apuntar aquests tallers?
5: El nostre reglament parla de persones pensionistes, però també prejubilats. A partir de 55 anys, si ets pensionista, ja pots començar a fer aquests tallers. El que has de fer és anar a l'Ajuntament i demanar el teu carnet de gent gran, i amb això ja pots accedir-hi als tallers.
1: Mm-hmm. Parlaves que hi ha tallers que agraden moltíssim, que s'han de fer sortejos, no?, els de gimnàstica, els de balls en línia, que són una mica els que precisament podrem veure, recordem, el dijous a la plaça de Pau Picasso, si no plou.
5: Si no plou, sí, són els que més agraden, els del moviment, i dijous podrem veure una mostra de gimnàstica amb la Montse. També veurem balls en línia amb la Magda i sevillanes amb la Toñi. Són els que més agraden. A més, jo crec que també les tres talleristes que tenim tenen com una cosa molt especial amb la gent gran i tenen aquesta connexió, i això també és molt important, que tinguin aquesta connexió i a la gent li agrada molt.
1: Clar que sí. Tot i això, cada cop veiem que s'interessa més la gent gran per altres tallers, de potser més cognitius, més tranquils, més artístics. Quins són també aquesta oferta que s'ofereix?
5: Tenim el taller d'entrenament, que aquest també té molta demanda. A la gent gran li agrada molt perquè és una manera de també tenir activa la ment i els hi envien exercicis per casa, que això és molt important, no? Perquè per evitar un deteriorament. Informàtica ja fa molts anys que ho fem i a la gent gran li agrada molt el tema de la informàtica, perquè els ensenyen a fer coses molt bàsiques, de vegades escriure un correu o, o potser passar una foto o guardar o imprimir, i és molt important. I també català, hi ha molta gent gran que va vindre quan eren joves aquí a Catalunya, no saben català, i ells són gent que volen aprendre català i escriure català, potser ho parlen però ho volen escriure, i és molt interessant i sempre tenen bastant demanda.
1: Genial. A més, hem vist que dins de l'oferta heu posat en marxa un curs de fotografia digital. Això és nou.
5: És nou perquè no volíem que fos algo relacionat no ben bé amb la informàtica, però sí amb el mòbil, i de vegades dius un curs de mòbil i la gent diu, ja sé utilitzar el mòbil. I vam dir, pues, fotografia digital, pues, una mica com fer les fotos, si l'has de, no, de retocar una mica, una mica de, com diem, de Photoshop, després passar-la a l'ordinador, imprimir, bueno, també per donar-li eines perquè puguin fer. I tot això que sigui relacionat amb el món digital els agrada molt.
1: Clar, això anava a dir, ha sigut alguna cosa que us ha sorgit des del departament o ja hi ha gent que us ha dit, escolta, que m'agradaria aprendre a fer això?
5: Sorgeix del departament, sobretot la Sàskia, que és la que té més contacte amb la gent gran i està molt als casals, ella va detectant necessitats i escolta i parla amb la gent, i llavors ella, doncs, proposa aquests tallers i nosaltres encantades.
1: Al final podrem veure també una exposició, és a dir, aprendran a fer alguna fotografia, també entenc.
5: Sí, la idea és poder fer una exposició. Nosaltres al departament prepararem per aquest Nadal un dinar, que ja el vam fer l'any passat. Aquest any volem tornar a repetir aquest dinar de Nadal, i la idea és poder fer una exposició i posar-la aquell dia. L'any passat vam posar l'exposició de l'edatisme, i aquest any voldríem fer com una exposició de fotos de que han fet en aquests tallers.
1: Clar, feu dinars, l'exhibició ara que tenim dijous, els tallers durant tot l'any, després també per Sant Joan hi ha activitats. Al final, no és només anar una horeta a fer un taller i tornar a casa. És tot un espai, no?, de socialitzar i de trobar-se amb altra gent en què comparteixes aquella estoneta, aquell moment.
5: Sí, el més important és el que tu dius, la socialització, perquè ells... Els tallers els obliguen a sortir de casa, tenen un horari, ja han de sortir, s'han d'arreglar, doncs ja parlen, doncs ara, anem a prendre un cafè, comencen a fer una vida i una comunitat, que és molt important. Jo crec que els tallers tenen aquesta funció social molt important. I a més, les activitats que fem extres, que no són de tallers, ara, per exemple, hem fet el dinar a Festa Major, sí, el dinar homenatge, i eren 550 persones. Està molt bé, perquè això vol dir que la gent gran té ganes de trobar-se, i a més les veus, que estan supercontentes, van en grups, i això és molt important. La socialització és molt important per treballar molts aspectes, no, que hi ha dins de la gent gran.
1: Segur que hi ha grupets que s'han anat creant, no, a través d'aquest taller. És clar, hi ha gent que porta... Quants anys pot portar una persona que fent un taller? Jo que sé, de dansa o de gimnàstica?
5: Hi ha gent que porta més de 10 anys fent tallers... Hi ha més de 100 persones que fa molts anys que fan tallers, i aquest any, per exemple, en noves s'han presentat 51 persones noves aquest curs, però la previsió és que vagin augment, perquè la piràmide demogràfica està canviant, cada cop hi haurà més gent gran, i clar, ens hem d'adaptar. Totes les activitats que fem des de l'Ajuntament les hem d'adaptar a aquesta, no, aquesta nova, aquest nou perfil de població que tindrem a Montornès.
1: Sí, sí. Doncs, Natàlia, no sé si com a regidora de gent gran vols destacar algun altre aspecte dels tallers o alguna dada que ens haguem deixat.
5: No, jo crec que ho hem dit tot, no? Que l'Ajuntament té una aposta clara pels tallers. Aquest any ja gairebé arribem a 900 places i ara estem treballant ja per tornar a licitar els tallers, que ara ja fa 4 anys que estem amb aquest contracte. I la idea és ampliar. I com sempre dic, tenim a la Sàskia, que és la dinamitzadora, que és la que està als casals, i també una mica fem l'oferta a el que ens demana la gent i ens anem adaptant. Llavors, les necessitats que anem detectant, doncs les anem treballant. Jo crec que el que cal destacar, que aquí, ara avui, aquest any, i aquest mes, al ple d'octubre, portarem un pla local de gent gran, un pla d'acció, que és un pla que s'ha treballat amb, les, amb els usuaris dels casals, amb les juntes, amb altres entitats que tenen gent gran, i una mica l'aprovarem al ple amb la idea de tenir un pla clar, no? Una mirada clara cap a la gent gran, i jo crec que és molt interessant. Quan tinguem aquest pla ja aprovat, el portarem als casals perquè la gent pugui veure el que s'ha treballat, amb la idea de dur a terme, sobretot treballar la part de cures, amb el servei d'atenció integral, la part d'activitats, també la part de mobilitat, que és una cosa que també ens comencen a demanar molt. Bueno, mm-hmm. Doncs una mica estem en aquestes treballant-ho.
1: Podrem seguir el ple el dia 8 d'octubre.
5: Sí.
1: Recordar que el dia 1 és el dia de la gent gran. Hi ha tota aquesta proposta d'activitats, a més, la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces, el diumenge dia 4, els passejos virtuals amb Més que Ciència a la biblioteca el dia 8, després la caminada cultural el dia 14, i el dia 24 podem gaudir de la companyia Entre Bambalines, que torna a l'Espai Cultural Montbarri. Avui hem repassat tota aquesta programació amb la regidora gent gran, Natàlia Segura. Natàlia, moltes gràcies per haver fet uns minuts.
5: A vosaltres.
1: I ens anirem veient aquesta setmana, aquest mes d'octubre, i tornarem a parlar per, ja sigui per aquest pla i també del centre de dia. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
6: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
6: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
4: Edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.
3: En les mañanes de Ràdio Montornès, True Crime, con Àlex Suárez.
11: Doncs aquí el tenim, el criminòleg que ens apropa al True Crime. Hoy en las mañanas nos quedamos con Àlex Suárez y atención, porque hoy nos va a hablar del asesino Harold Shipman, más conocido mundialmente como el Doctor Muerte. Buenos días, Àlex, bienvenido.
12: Buenos días, muchas gracias.
11: Pues vamos a conocer a este doctor británico, considerado como uno de los asesinos en serie más brutales, ¿no?, de la historia moderna. Yo no doy crédito porque sus víctimas se han estimado en un número que a mí me parece irreal. Pero bueno, vamos a entrar en detalle y nos vas a poner en situación para conocer a este personaje y para saber qué fue lo que le llevó a ser una persona tan asesina, ¿no?
12: Exacto, es uno de los casos más revolucionarios de la historia de la criminología. No solo por el hecho que lo hablaremos del contexto social en el que está enmarcado este personaje, por decirlo de alguna forma, este asesino, sino también, como bien has comentado, del brutal número de víctimas que se estima, ojo, importante esta palabra, que se estima que cometió Harold Shipman. Y en este caso, nos alejamos un poquito de Estados Unidos, que es la cuna de los asesinos en serie, para adentrarnos en Reino Unido en este caso.
11: Uh-huh. De Jack el Destripador al Harold Shipman, el Doctor Muerte, ¿no?
12: Exacto, ya con el seudónimo creo que nos da un pequeño avance de lo que vamos a escuchar. Para ponernos un poquito en contexto, hablamos de que Harold Shipman estuvo operando, por decirlo de alguna forma, en las décadas de entre el 1970 y 1990, es decir, no hace tanto. Hablamos de que, sin ir más lejos, yo nací en el 92, es decir, está muy cerca de épocas muy cercanas, entonces.
11: Pero mucho tiempo, 20 años.
12: Exacto, estuvo prácticamente contando estas tres décadas, o sea, fue más tiempo incluso.
11: Uh-huh.
12: En aquella época, incluso no tanto en aquella época, sino en general, el médico de familia era una de las uh-huh. figuras más respetadas en la sociedad, porque al final muchos pacientes pues eran atendidos por el mismo médico de familia durante décadas, y atendía al abuelo, fallecía, atendía a los hijos, y así sucesivamente, como nuestros médicos de cabecera aquí realmente.
11: De hecho, los tres pilares de la sociedad siempre han sido el médico, el profesor y el policía, ¿no?
12: Sí, que además podríamos tocar las tres ramas en este aspecto a nivel de asesinos en serie y nos vamos a centrar en el médico en este caso. Ajá. Pero sí, es una de las patas que la sociedad tiene más en cuenta a nivel de su salud. Es que es algo indispensable realmente, esto no se puede rebatir. Y que una persona con este rol dentro de la sociedad tan importante, como ahora lo comentaremos, destroce los estándares de una forma tan brutal y además, como comentaremos, sin ningún tipo de remordimiento, es algo que destrozó a la sociedad inglesa británica de esa época y que aún a día de hoy se sigue analizando.
11: Pues cuéntanos quién era este personaje, quién era Harold Shipman, cómo fue su infancia, qué le pasó, qué no le pasó.
12: Harold Shipman nació en Nottingham, en Inglaterra, en el 46. Fue un estudiante brillante, o sea, era el típico alumno que querían los profesores, porque se licenció en medicina muy rápidamente, empezó a ejercer en el 70 como médico de familia, y realmente era una persona querida, porque profesionalmente tenía una reputación muy buena. Sus pacientes, esto además sí que está documentado, lo describían como una persona, un médico tranquilo, cercano, competente y, ojo a esto, especialmente apreciado por las personas mayores, quienes confiaban plenamente en él, en su forma de tratarles y en la confianza que les daba. Entonces, eso eran elementos o pilares indispensables para entender cómo operó Harold Shipman durante tantos años. Era la confianza que daba a todas las personas. Acontecimientos importantes que podemos destacar. Uno de ellos fue, en su juventud, por ejemplo, falleció por cáncer su madre, cuando él tenía 17 años. Durante este tiempo recibió tratamientos de morfina para aliviar el dolor. Y Shipman presenció este proceso muy de cerca, por decirlo de alguna forma. Este dato es relevante porque se puede llegar a afirmar que puede estar relacionado. Sin embargo, no está demostrado, porque algunos psiquiatras han planteado esta hipótesis del papel de que su madre podría haber sufrido para después que él hiciera lo que hizo.
11: Pero, Alex, ¿a un adolescente se le da una droga tan dura por un fallecimiento?
12: No, en este caso era la madre, ¿eh? La madre era quien recibía por tener el cáncer. Exacto, él vivió de muy de cerca el hecho de que tu madre padeciera un cáncer y ese fue uno de los momentos en los que tuvo de forma muy cercana este tipo de medicamento o droga, depende de el contexto lo queramos mirar, muy de cerca.
11: Vale. Bueno, esto le marca, entendemos, su juventud y a partir de aquí él también adquiere alguna adicción, ¿no?
12: Exacto. Más tarde, uno de los episodios más importantes en su vida fue en alrededor del 75, donde desarrolló una adicción a la petidina. Ojo, petidina al final es un opioide sintético, muy parecido a la morfina, que lo que hace es aliviar el dolor, relajarse, sensación de bienestar. Y como la mayoría de opioides, pueden generar una fuerte dependencia. ¿Qué hacía Shipman? Como habremos visto en muchas o algunas de las series por televisión, falsificaba recetas médicas, supuestamente a pacientes, para adquirir este tipo de medicamentos. Y muchas de estas irregularidades, ojo, y aquí empieza las tramas que nos gustan, no fueron detectadas. Entonces él hacía este pequeño contrabando para sí mismo, por decirlo de alguna forma, y era una práctica habitual. Entonces, llegó a generar esta dependencia y realmente sí que lo acabaron cogiendo, acabaron viendo que tenía esta práctica.
11: Sus víctimas, hablemos de ellas, porque el modus operandi, que también nos explicarás, era muy curioso, ¿no? Pero ¿quiénes fueron sus víctimas?
12: Pues empezaremos hablando de el estrato social, por decirlo de alguna forma, o el tipo de personas. La mayoría eran personas de edad avanzada, pacientes que vivían solas. La gran mayoría, en su inmensa mayoría, eran mujeres y personas, como hemos comentado antes, que confiaban plenamente en él. Dicho esto, no solo asesinó a mujeres, no era exclusivamente así, asesinó también a algunos hombres, pero el número más elevado, en este caso, fue de mujeres. Uh-huh. Y aquí es donde vamos un poquito con los datos que desgranaremos más adelante, pero fue condenado por 15 asesinatos. Ojo, vamos a quedarnos con este dato, 15. Sin embargo, se estima que muy probablemente llegó a asesinar al menos a 215 personas y se considera que la cifra real, podría llegar a superar las 250.
11: ¡Guau! Es brutal. ¿Todos pacientes suyos?
12: Sí, la mayoría eran pacientes suyos. Y aquí es donde entra el modus operandi que utilizaba, que además uh-huh. esto ha, ¿cómo decirlo?, zarandeado algunos de los pilares de la criminología. ¿Por qué? Porque su modus operandi era extremadamente sencillo. Uh-huh. Y por eso mismo resultó tan difícil de detectar. ¿Qué hacía Harold? Visitaba a los pacientes generalmente en sus propios domicilios. O sea, era atención domiciliaria. Y les administraba dosis letales de diamorfina. Lo hacía normalmente mediante una inyección. Al final, la diamorfina es, de nuevo, un opioide, pero es muy popularmente conocido, muy cercano a la heroína. Uh-huh. Entonces, podemos llegar a imaginarnos, bueno, lo que pasa cuando se introduce en un organismo dosis elevadas de este tipo de sustancia. Acaba siendo letal.
11: Pero, ¿por qué lo hacía? No sé si violaba, robaba o mataba por puro placer.
12: Esa es una de las grandes preguntas que a día de hoy sigue generando mucha controversia, porque no hay una respuesta clara. Se sabe que no abusaba de sus víctimas, pero como comentaremos más tarde, él en todo momento se declaró inocente. No tenía la sensación de estar cometiendo ningún tipo de crimen, es más, él lo negaba. Pero no abusaba de sus víctimas, no las asesinaba de forma brutal, no las degollaba, no había sangre de por medio. Era, entre comillas, una simple inyección lo que terminaba con las víctimas de sus pacientes.
11: Pero porque tenían dolor, ellos se quejaban al médico con demasiada frecuencia o por qué, ¿no? ¿Por qué los mataba así? Como una muerte dulce. Exacto. También, ¿no?
12: Exacto, pues generalmente eran pacientes que o tenían dolencias muy graves o su vida corría un gran peligro o los diagnósticos no auguraban un buen futuro para estas personas. Entonces lo que hacía él, certificaba su muerte como natural y modificaba los historiales médicos para que eso no se pudiera ver, y justificaba los fallecimientos mediante enfermedades compatibles con la edad de vida del paciente.
11: Claro, porque si cada vez que visita a un enfermo aparece muerto, eso es sospechoso, ¿no?
12: Exacto, la mayoría de ellas eran muertes naturales y, como veremos, incluso con historiales médicos modificados, en muchos casos ni siquiera se llegó a practicar la autopsia. Entonces,
11: claro, por eso no se acabó de descubrir, de destapar este asesino hasta mucho más tarde, ¿no?
12: Exacto, exacto. El hecho de que por qué tardó tanto en ser descubierto es una pregunta que se ha hecho mucho. Y al final es que es tan, entre comillas, tan sencillo que asusta. ¿Por qué? Porque era médico. Uh-huh. Porque podía, por tanto, era una persona aparentemente respetable. Porque podía recetar este tipo de opioides. Por tanto, él estaba legalmente amparado en poder recetar ese tipo de cosas, porque certificaba algunas de las defunciones, porque sus víctimas eran ancianos, que la propia familia sabía que iban a fallecer más temprano que tarde, y sobre todo, la más importante, porque las muertes parecían completamente naturales.
11: Hubo un caso que marcó a Harold Shipman, el de Cali Grandi.
12: Exacto, siempre hablamos del método tan preciso que acostumbran a tener los asesinos en serie, pero acostumbran normalmente a cometer errores. ¿Por qué? Porque son humanos. Claro. Los humanos los hacemos cada día muchísimas veces y al final, sea por un motivo o por otro, en este caso parece muy claro, cometió un gran error. Claramente fueron varios, pero este Ajá. fue el que destapó todo lo que había detrás, o parte de lo que había detrás. La investigación cambió completamente en el caso de Kathleen Grandi, como has dicho, que era alcaldesa de Hyde, de 81 años. Y empezamos con una de las cosas que es un gran error. Estás acabando con la vida de una persona con renombre, una persona institucional. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, todo se empezó a destapar porque en el testamento, quien recibió toda la herencia, que aparte no recuerdo cuánto era, pero una millonada, estaba directamente hacia, se lo enviaba directamente a él, a Harold Shipman. Entonces su hija, que además era abogada, sospechó inmediatamente de esto. ¿Cómo puede ser que mi madre le esté entregando todo su dinero a este médico, por muy bueno que fuera, por muy agradable, por mucha confianza? Le está dando toda su herencia a un tipo, entre comillas, desconocido. Y ahí fue donde esta persona, la hija, empezó a hacerse preguntas, porque conocía bien a su madre, y
11: claro,
12: empezó a tirar del hilo. Entonces, ¿qué hizo la policía? Exhumó el cadáver.
11: Ajá.
12: ¿Qué encontraron en esa autopsia? Niveles letales de diamorfina, de lo que hemos comentado antes.
11: Ajá.
12: Y además se demostró, esto está totalmente demostrado, que el testamento era una falsificación realizada por Harold Shipman.
11: ¡Ostras! O sea que al final sí que buscaba algún beneficio de las víctimas, ¿no?
12: Por lo visto, como mínimo en este caso sí, en muchos de los otros no fue así, pero en este caso en concreto era obvio porque, ya te digo, no recuerdo exactamente cuánto fue el montante, pero estaría cercano a las 400.000 libras, que era un buen montante en ese momento.
11: Uh-huh.
12: Y sí, aparte de, o sea, hay muchas teorías en este aspecto, a cada uno que se agarra la que quiera, la de estoy dando una muerte decente a mis pacientes o la

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí. Edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
7: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui a llocs peculiars del món anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui sense dir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agrada caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li han demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algun malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús del rec, dels recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algun malalt. Algun maniàtic que volia veure aigua molt bona, anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anaven molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més, Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer, i també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers del segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir, i el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que a Maçanet deien platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana, que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que hi ha pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigui en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè, diríem, el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I, esclar, et trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que suposo devien ser isar o moflons, i després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Perlada i van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, el cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu s'ho cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar altra. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta Ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que des del Pens ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar sis fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la forja, les escultures de forja, aquest certamen cada dos anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornadó, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció, en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església, que diu, literal, la por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la serra de Santa Margarida fins al Collet de la Vaga i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS, fins a sortir en una pista i en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens ho hem de prendre amb calma, eh? És de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puig Cornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mestia. Mestia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens amb territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir, i ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mestia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tots unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Svanetia, és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva, Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada, vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants, vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada, quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs, puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, a la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores, les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici, i també vam anar a parar en una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ushguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ushguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic, i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI. En allà vam visitar una torre per dins. I vam veure doncs, com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant al que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales. D'aquí d'Ushguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, una altra era Ushba i l'altra era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia, vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars i per mi la foto seria una vall plena de torres, amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país, i evidentment és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. Amb vehicle, amb bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. I si ens esteu escoltant, vol dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'Hora del Conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, Mercè, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben encurosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els tres contes que us portem: La petita cuca de llum, La formigueta i un clàssic com La gallina dels ous d'or.
2: Aquest conte m'agrada molt!
1: I, com sempre, anirem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre per llegir a casa, a la muntanya o on us vingui de gust.
0: Sense oblidar que tancarem el programa amb una cançó ben alegre i bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Ara mateix, Aran, obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 593 i avui ens ha sortit...
0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de Tailàndia.
1: Un lloc màgic on, dins del tronc d'un enorme i vell arbre anomenat de l'Ixtú, hi viu una família molt especial de cuques de llum.
0: Oh, cuques de llum, com les que brillen i volen a la nit, com si fossin estrelles ballarines.
1: Aquestes mateixes, Lluís, però entre totes n'hi ha una, la més petita de totes, que té molta vergonya i no vol sortir mai a volar.
0: Oh.
1: I sabeu per què? Doncs perquè es pensa que la seva llum no serveix de res tenint una lluna tan gran al cel.
0: Ai, és un conte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar.
1: Uh-huh.
0: Obriu bé les orelles, que comença La petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. L'insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.

0: Això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
1: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
2: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I després de viatjar fins a Tailàndia amb la petita Cuca de llum, tornem cap a casa per descobrir un conte d'aquells de tota la vida.
1: Un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, oh, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
0: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
1: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món, si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
0: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a no empatullar-se amb la llengua. Pareu bé l'orella que arriba el conte de la formigueta.

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó, travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: És clar, els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessa.

0: Vessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la puteta.
1: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
0: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la puteta.
1: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que mainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
0: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la puteta.
1: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar. I quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
0: Caram! La vaca es veu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal, que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la puteta.
1: A l'arribar a l'hospital, a la formiga li varen oferir un vas.
0: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
0: I com ha vingut a parar aquest vas?
1: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la puteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
1: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
0: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es veu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la puteta.
1: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
3: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
4: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui, anirem a cercar l'últim conte del programa 593, tot un clàssic de les faules de sempre.
5: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
4: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell pagès devia ser l'home més ric del món.
5: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
4: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric! Desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. Ets pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines, però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que venia tant? Volgant Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual. És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000? Dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric. Tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
4: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, Sant Pere de Riudebitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
5: Carai.
4: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: «I a què treu cap això?» Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió «treure cap». Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
5: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir «a que treu cap que no li parlis», i es referim a «per què no li parles» o «què vols aconseguir no parlant-li». Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
4: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com: per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint, encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba: no, avui no hi ha més pantalles. L'hora insisteix, s'enfada, i això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte Quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Per què? Si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits i grans, per aprendre a posar límits i acceptar-los.
0: I en realitat, el problema ja no és dir que no, sinó que moltes vegades ens costa sostenir la seva frustració. No volem que s'enfadin. Tenim por de fer-ho malament. Estem cansats, volem evitar conflictes. Ens acaba dient l'autora que, si t'has preguntat com dir que no sense perdre la connexió, aquest llibre és per a tu i el teu infant.
1: Així doncs, recomanem el conte Quan em dius que no, un llibre per reflexionar sobre els límits, la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

el dins i potser posaria el meu dit i em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona, coneixeria el seu gos pulgó de nom Perri Perri i aniríem a pescar a un bassal molt i molt i molt petit. Pescaríem àcars, esclar, que són més petits que les formigues,

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de les portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema més seriós.
1: Bueno, no, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: No me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats perquè avancem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi m'agrada, t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà, i abans de tot potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el
0: bé.
1: Tema. Vale? I ja està, llavors vaig
0: van
1: preparar...
0: Van bé la partida?
1: Sí, va ser un one shot, però van bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que de fet aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí ja el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització. No? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no? Uh-huh. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general,
1: és com Odin, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Estaràs d'acord amb
0: mi? No només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia i, en essència, aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra com Ucrània o l'Iran pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, va succeir amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho anirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no? A parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, Warhammer, o... més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent a les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III a V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateix ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, vull dir,
1: l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia, república, república, imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui, no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, vale. Que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern i així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la restes, no? Una miqueta
1: sí,
0: el que...
1: Bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de rastre.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és etern, no? No ho sabem.
0: Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bola de vidre aquí.
0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar... O sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia en italià és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos s'abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts.
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. I sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest recorda.
1: Perdona'm, a les guies que feien... pels soldats americans pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé qué. I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sergent, no?
1: Le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Juris Civilis del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a uir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla i podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família. No? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment sí. Compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptaven amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona, que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo amb,
0: sí,
1: a la meva,
0: Endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món hel·lènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Risus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No, es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment?
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que
1: vaig dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Clar. Bueno, mis legiones. En fi.
0: No
1: vaig
0: jugar
1: molt, perquè jo ja quan va sortir la Tila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir que heu fet i ja aquí ja.
0: Posa el Rome 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o algo,
0: ja s'hi posis,
1: pues, no? Ja els jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte. No?
0: Vinga, va, som-hi. Ja ens has escrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Després d'aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes. Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma partim del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir, no és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es tradueix per limitadito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte. Eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatense sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau,
1: avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: es limitaven i concentraven a la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale, vale, vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale, vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que en sona,
1: no? Exacte. De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No, no, no.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en lloc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, ja estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera aquest.
1: Sí, jo també, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Bueno,
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie, Roma.
1: Avui estem...
0: moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les, sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: HBO. Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Haurà envellit una mica malament. Jo crec que em vaig dir una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Mhm.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es puguin moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap... No, no, recordàvem... No, no, si és que és sí, més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exerceixen un paper de soldats pagesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que teníem els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanys no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, però, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises als comitatens, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxiliar palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti, els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per què vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els Cataphracti.
1: Cataphracti, no? I els Clibanari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme.
1: Feudalisme.
0: Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Uh-huh.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'accés irregular.
0: Ja, perquè, home,

0: en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven de, també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
1: Vale.
0: Tot i que es mencionen de manera

0: que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor l'IMES, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclecia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolai, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitanes no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses.
1: Bé, segons Agàties, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agàties incloia les forces navals i, basant-se en la notícia de dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la notícia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en 2 o 3 jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000 sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria, vale. Que ja és una xifra.
0: No, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla que tot està de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italians en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques de ser i bronze. amb galteres articulades

0: i en alguns casos amb protecció per clatí.
1: Molt bé, ja tenim el casc. I la cuirassa què?
0: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
1: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
0: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
1: Perfecte.
0: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari, unitats en les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
1: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari és la que porta. No?
0: La de l'Astèrix.
1: Exacte, la d'Astèrix i Obélix, la Gladiator.
0: És superxula, però
1: va funcionar durant un temps concret.
0: Sí, la de malles és molt millor.
1: Més difícil de fabricar.
0: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
1: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
0: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntaven bé, estaves fotut.
1: Malament, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
0: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla. Encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem d'aquest causa una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
1: clar.
0: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
1: Clar.
0: Però bueno,
1: sí.
0: Jo també prefereixo si les
1: triar,
0: anelles.
1: Sí.
0: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
1: Anell per anell, no?
0: Enllaçant-los, etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
1: Quina gran idea.
0: He vist gent que ho fa.
1: En tens una guardada a casa?
0: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me la faig.
1: En fas una, clar.
0: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros,
1: clar.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan quelcom similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces. Vull dir que no és que sigui sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Sí, vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la font de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dubtar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals, que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud, amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola,
0: sí, sí, que estira amb les mans,
1: que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Ràdio Montornès. La Trobeïdits de l'edat mitjana.
5: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
4: Beatriu de Dia fou una trobeïdits occitana, de la qual n'han pervingut alguns poemes, però ben poc se'n sap de la seva vida, ja que són diversos els personatges històrics documentats que podien correspondre a aquesta trobeïdits. Geogràficament, sembla clar que se situa a Beatriu de Dia a una ciutat sobre el riu Droma, en el comtat de la Provença. Una hipòtesi és que fou esposa de Guillem de Puteaux, o Guillem de Poitiers, comte de Vianò, que visqué entre 1158 i 1189, i per tant fou també contemporània de Rimbaud d'Orangeat. De tota la seva producció literària, només han arribat als nostres dies quatre cançons, l'únic gènere que sembla que cultivà i que troben en 12 manuscrits, que contenen un total de 114 versos. Beatriu de Dia firma aquest romanço com Comtessa de Dia. Es troba en el disc Breviari d'Amor. La música és d'Antoni Moreno i d'en Jordi Sabatés, però l'escoltarem interpretada per Maria del Mar Bonet.
5: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: Estic en gran desventura per un cavaller que he tingut i vull que sigui sabut mon amor i desmesura. Ara veig que sóc traïda, car no li he donat amor. I així estic en gran anyó, al llit i quan sóc vestida. Bé voldria, cor hermós, tenir-vos nu al meu llit, sols per mi tota la nit, i jo de coixí amorós. Per tu jo estic més rendida que florís per blanca flor, i et don mon cor i amor, mon seny, mos ulls i ma vida. Bon amic, avinent i hermós, quan us tindré vora el meu pit i dormir amb vos tota la nit i dar-vos un bes amorós. Gran desig ara tindria de vos en lloc del marit i amb vos calmar el meu neguit fent tot el que jo voldria.
5: De poemes i cançons.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.

Let's go.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Col·lectius en xarxa.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
2: postpo. Total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
1: Que sí, que bé.
2: Nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
1: Sí, també, també.
2: Algun dia...
1: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
2: Cuidado, sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona
1: 2021-2026,
2: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
1: Exacte.
2: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
1: Clar. Això no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
2: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
1: De fet, hi són i els poden recuperar.
2: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
1: Per posar-se al dia.
2: Mare de Déu.
1: Molt bé.
2: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
1: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cuimés. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
2: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
1: Jo la crispació em contagio super.
2: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
1: Ho intentarem.
2: Clar que
1: comencem?
2: Sí. Va, doncs vinga, som-hi.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
3: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
1: Ja.
3: Tantes
1: coses ens passen?
3: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
2: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
3: Exacte, sí, tu, de fet tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres, així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
2: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, i tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
3: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna més, i encara
1: escat,
3: el dia d'avui segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
1: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
2: Sí.
1: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps. Jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies, hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Mm. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
2: Oriol?
3: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta i de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
1: Humanitari.
3: No? Mm. Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
2: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
3: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de la Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no està en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema i crec que amb total impunitat. S'han parlat, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
3: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no?, a favor o en contra, no?, és com tot el rato aquestes imatges, no, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara... Jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
3: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no, jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
2: i com ens vinculem,
1: perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
3: Sí, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no? Davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, ja no sé que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també ha estat una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
2: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que en vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació, és vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés o no hi pots arribar o no volen veure's implicats o no volen doncs, que, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí, sí, sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
3: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més, ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba. Anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
1: És veritat, i va passar.
3: Ho estem parlant ara, però sí. Si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
1: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Gueixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí. Això us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu... em sembla que jo el recompte que n'he fet són tres, si no quatre ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema. I jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? No sé què en penseu del tema.
3: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
1: segur. De ser, clar,
3: que hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que s'estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquests espai, és que realment ho han fet amb, pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho. I a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això de dir, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
2: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer, és a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
3: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots. I també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creats i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
1: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no?, de Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no?, tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no?, com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
2: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
3: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs, James Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
2: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
3: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà. Ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
2: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
1: I tant.
3: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
2: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Tornarem la propera setmana i avui quina és la cançó que recomanem?
1: Avui ens ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mika.
2: Perfecte.
1: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
2: Doncs
1: mai.
2: No ho sé.
1: Doncs, m'apunto
2: si
1: tot
2: no,
1: i així que ho veuré.
2: Aquesta temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so. I tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu. Col·lectius en Xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo del Padrino.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
3: Han asesinado a una pobre joven.
4: Las mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
2: Torna aquesta ficció que segueix la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
3: Se toman decisiones y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
2: La trama segueix a la inspectora Ellis i el seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
5: Vale, vale. Adiós.
6: Adiós.
5: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
7: És perquè s'aburre.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada d'Adults.
8: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale?
9: ¡Oh, me encanta el sexo en la discoteca!
2: Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
10: Quiero que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
2: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto i van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar et deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids i... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això hauria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

i l'amor, eh? Avui, com està l'amor?

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

0: Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66, que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca, això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir: quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Cocodril
3: Club, amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like. A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva, i la Mercè tenia un noviet als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit, i ella em va dir: escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí Carole es va convertir amb el meu segon amor musical. Primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: Des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: you.
1: Envia'm un email aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I am the kitchen, I am the hall, ain't gonna do you no good at all. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Yes, sir, me, oh. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but then

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ossejar, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, sóc lo Ferran d'Ossejar. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ossejar es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ossejar, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ossejar escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ocejà. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd.
1: 1, 2, 3...
0: No perdis la sintonia. Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
7: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
8: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
7: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
8: molt,
7: sempre.
8: Molt, contenta.
7: Què ens expliques avui, a veure?
8: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
7: Sí.
8: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
7: Ai, sí.
8: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
7: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
8: Doncs això era de l'any 84.
7: Fixa't.
8: També hi havia aquest any La bola de cristal.
7: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
8: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
7: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
8: Me sembla molt bonic.
7: Vinga.
4: La Caixa Tonta.

0: que tiene esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, pobre home,
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo,
1: I la Pantoja que deia, aquí ten les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, pues mira, el 84.
0: Mare meva. Sí, Déu-n'hi-do, 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa. El Pedrito
0: mira.
1: Ruiz.
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos,
1: Que fa uns vídeos molt xulos, L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no me acuerdo de nada.
0: Soy
1: Pedro, me llamo Pedro. És graciós, és molt, molt bo,
0: Molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael,
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant,
1: que
0: com
1: maco,
0: un campió,
1: que maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira,
1: a veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
1: Mira,
0: a veure què passava.
1: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.
0: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
1: pobreta,
0: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
1: Mare meva.
0: El Sopena.
1: El Sopena,
0: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
1: Sí, sí,
0: molt atent
1: i
0: molt dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant el Sopena.
1: Era molt, molt seu.
0: Sí, tenia la seva història.
1: I tant.
0: També hi ha Turno de Oficio.
1: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
0: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
1: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també.
0: Molt
1: Turno
0: bé.
1: De Oficio.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Mapa, mare meva!
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també
1: vaya
0: és
1: que sempre,
0: història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forte, no?
1: És forte, Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també...
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens ho inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, la penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI, que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos,
1: sí, sí.
0: I el Miguel Ríos
1: sí.
0: El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final...
0: Ja bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot. Però
1: que
0: era
1: fort.
0: Un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí. Molt
0: doncs
1: bé,
0: la vida,
1: doncs escolta la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?

0: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
1: És xula, no? Home, avui no tenim
0: fantàstica.
1: A la Nora,
0: ah, no passa
1: que
0: res.
1: També ens posa una, el present una mica.
0: Una miqueta, però hi ha un altre dia ja vindrà.
1: I tant que sí,
0: Escolta'm.
1: Sí. Molt doncs bé, hem
0: doncs
1: estat...
0: mira...
1: aquí
0: hem comentat
1: fins a l'any
0: 87. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
1: coses. Si volen,
0: coses.
1: Sí. Mira,
0: I tant que sí.
1: És maco sentir les músiques, Joan.
0: Que sí? Doncs mira,
1: m'encanta.
0: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i algú rutxaga, que ens
1: molt
0: animi
1: bé,
0: una miqueta.
1: Molt bé, que sempre dona vida, eh?
0: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
1: Hola.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem ja perquè té un currículum...
1: És que té un currículum, jo la conec.
0: Impressionant, i encara en queda, que ara en parlarem amb ella, perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla, i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre, programa que es fes, hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé.
2: Cantats. Però se'm anava a ser l'any 63,
0: El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí, i el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que vas ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: jo
2: res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar?
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. I... les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com a canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podies explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna
2: home,
1: cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini,
1: ara,
2: si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos, doncs, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. Mm-hmm. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
3: sí.
2: Perquè...
3: Sí.
2: No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra,
3: si
2: nosaltres
3: no cobra.
2: Cobràvem a l'hora de treballar.
0: Deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pito.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu que
2: no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això molt. Sí,
1: Mira, l'altre dia...
2: Però jo he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molta...
0: Però jo he sentit
2: gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No, segurament.
2: Però és allò, saps? Facint de Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que cregui en ells. És a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics, usar i tirar.
0: Aquí està. Sí. Sí. Operació Triunfo mateix, per
1: exemple. Jo no sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: Però gent de campanetes i ui, tots aquests que escoles, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, allò que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser, allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so també.
2: Jo trobo que ha perdut la qualitat que hi havia,
1: perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc de vinil a 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No ho sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa. I trobar... El que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh? Però no meus.
2: No, clar. Bueno, avui en dia, per exemple, ja tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció
1: també
2: del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony
2: ja,
0: Bennett.
2: I tinc un...
1: Michael Jackson té tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, jo tornaré, perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí,
1: molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Ostres, està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És que el veig colorejat
0: sempre. Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i sí, pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 pesa. Quilos. Mm. I sí, estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: és
2: un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, pesaven... i pesaven un quilo, d'un
2: sí,
0: quilo, cada collaret.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No, vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, allò va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: allò, va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les revistes de los dentistes, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: Bé, no.
2: D'aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Que alegre, sí, que bonito.
2: Sí. I llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, que burros.
2: I escolta, ara...
1: Que burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues, clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, és que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que estigui molt bé sí. Conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, saps?
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és
2: perquè,
1: diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí, però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, pues no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tot,
0: clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha avui dia.
1: Hi ha molt mala idea.
0: La mala
1: idea,
0: fe aquesta, hi ha molt mala
2: sí,
0: fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal. I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: sí,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: estava
0: sí.
2: Ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que porti draps
1: sí,
2: i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dóna la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados
1: antes,
2: mejor.
1: Sí,
2: jo perquè
1: sí.
2: No sé qui són els que ho ha fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No,
0: segur.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival
0: de
2: sonats,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: Festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està,
2: sé.
0: Aquí està.
2: No
0: aquí
2: eh?
0: Està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara
2: però...
0: premia el show a la cançó. O sigui,
2: sí,
0: no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que l'apaga i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i esclar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre,
2: Déu-n'hi-do,
0: eh?
2: És una cabronada aquesta IVA tan
1: però
2: alt.
1: Però és que
2: eh?
1: Jo no sé què tenim...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
2: Ja. No, jo no sé què, ja no sé què els hi va fer.
1: Però potser és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Tampoc té tant dret a queixar-se. Vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però plataforma. Avui dia l'espectacle està molt
0: castigat,
2: malament,
0: eh? Està castigat,
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament. I de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja t'hem entès.
1: Ja t'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto.
2: No, que estava de jurat a Tocar a Més Suena.
0: A Tocar a Més Suena.
1: Ah.
2: Sí.
0: Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre, que és boníssim.
0: És boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A rapestir a cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: No, clar, escolta, hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Mm. Doncs, coi, deixeu-se estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Ah.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt.
0: Sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que
1: tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir mai una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, sí, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut...
0: No es ven.
2: Que si
0: no
2: l'altre ja no fan gràcia.
1: No.
0: I a més, aquests programes, tot està manyat, és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Un guió està plert, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries... però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan que jo també ho comprenc, escolta, sí. I les privades viuen de la publicitat, per tant, sí. Tenen que posar publicitat. Sí. Però estàs veient una pel·lícula i et dius, ai, i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora, i tot d'un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns. Ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de l'Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, bueno, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser?
2: Okay. Totalment, de fet la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O
2: sí, és la deessa, és la deessa de la terra. Llavors aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment, d'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són els Tem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim

0: sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix, segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
0: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
0: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
0: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
2: Què dices, Toni? Que estic preparant el projecte.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
2: Què dices, Toni? Que estic preparant el projecte Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
2: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
2: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
2: No, lentitud, nada.
1: La caja grande que estará vacía.
2: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
2: De aire.
1: Plena de fum. Jo havia vist per aquí el Jorge de los Sultanes i no sé on està. No hi és el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
3: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
3: Sí.
1: Quants quilos peses?
3: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
3: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
3: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
3: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
3: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
3: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
3: sí.
1: I què més?
3: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
3: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
3: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
3: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
4: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen... La xarxa, televisions locals...
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
4: Molt bé, molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
4: Però ojo, quina caixa, És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
4: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
4: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
5: Sos el tapón codorni o el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però que mariquita que va.
5: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
5: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
5: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco, pluma, pluma, gay o cuál es otro de tus
5: estilos. Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
5: La canción fa, agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
5: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: Pluma, pluma, gay.
5: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
6: L'Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
6: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
6: La Vega.
1: Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
6: No sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
6: No.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
6: Sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
6: Això no ho pugis a la ràdio.
1: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
6: Sí.
1: Per això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
6: Claro.
1: Clar, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
6: Uf, molt, molt.
1: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
6: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
1: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
0: Sí, l'he preparada.
1: De qui?
0: D'Alba Moreno.
1: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
0: Ah, ostres.
1: Ja no m'ho preparat el noi que ve. Pues si tinc comandat a tu, l'Orlando, Quiñones. Ai, ai, ai, ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me, doncs, sortir a la vostra finestra.
7: A tu, Toni.
1: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
7: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, pluma, pluma, pluma, gai.
8: Marica, fiel, marica, tu.
9: El racó de Toni Rovira.
8: Marica,
10: hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
9: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: sabes que me mono de mi vida.
1: Porque cuando me miras se agua la boca, calma mi sentada.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Éxitos encadenados.
6: Encadenados.
5: La música que quieres escuchar.
6: La música que quieres escuchar
5: en Radio Montornès.
6: En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvingudes, benvinguts a Selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Black & Jones, Herb Albert, Killy Audist, Roba Rat, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Digicam, Joao. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: two, three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut a davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és a davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit, novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també es celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó, Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit. Hem deixat l'estiu enrere. Qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental, amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio, i el saxofonista alt nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby. El tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Liebman, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

I gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en Liva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume, gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical

Ha sigut llarg perquè he estat treballant durant més de dos anys, sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor i a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazzy. La veritat és que la nostra intenció amb el Jazzy era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació, i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó, no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara doncs ens estem respirant una mica intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara doncs ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant, perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazzy, i ja anirem donant notícies. Adeu.

0: Hola, sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: I acabarem el Jazzit d'avui amb jazz manouche, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: cumpla ya.
1: Cuplayan, amb Caral Pedemonte.
2: La Copla Vents de Riella és la banda sonora del Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplayan, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La festa de la verema i el vi de Verdú ha recuperat dues danses escrites per a copla d'Agustí Cuí i Jesús Ventura, que podem escoltar avui. Parlem amb els organitzadors de Bacus Verdú, una festa que vol ser referent a la comarca de l'Urgell i que té la copla de protagonista. Aquest és el programa 507 i tenim més titulars. El grup Mirant al Cel de Sabadell busca compositors i compositores per la tercera edició del concurs de composició de sardanes que convoca pel juny de l'any que ve i que està dotat en 3.500 euros i 3 premis. La colla Jovencells de Cervera penja les espardenyes després de 69 anys. Ho ha anunciat al concurs del seu poble aquest cap de setmana. I Mare Nostrum i Violetes del Bosc, més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya després del concurs de la Mercè d'aquest diumenge. Repassem el que ha donat de si els concursos de Barcelona i Sitges vàlids per les categories del Campionat de Catalunya Gran Alaví i també Juvenil. I a l'Aplec del Fes ja té sardana dedicada a l'escrit al nord català Frederic Guiset i la podem escoltar al programa. I a més, també han sortit les bases per ser capital de la sardana el 2029. Les repassem. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana ha passat a Verdú i així ho expliquem.
1: Coplejant. Notícies.
2: Aquest cap de setmana Verdú ha celebrat el Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi, que ha tingut la copla Vents de Riella de banda sonora i amb la qual han recuperat dues danses per a copla, una de Jesús Ventura i una d'Agustí Cuí, que han fet ballar tota la faràndula de la població de l'Urgell. La copla ha interpretat, després de molts anys sense sonar, dues peces musicals vinculades a la tradició de la piada, que és la trepitjada del raïm. Són la piada verdunina del compositor Jesús Ventura i el ball de la verema d'Agustí Cuí. Van sonar per primera vegada el 1994, interpretades per l'Esbart Folklòric d'Horta, i ara s'han volgut recuperar per tal de crear comunitat i identitat de poble a través d'aquest fenomen cultural.

0: Francesc Giró és un dels coordinadors del Bacus Verdú en declaracions al Coplejant.
1: Bé, doncs, des de l'organització del Bacus Verdú volem donar vida a totes les figures de cultura popular que hi havia a Verdú, un poble petit d'aproximadament 900 habitants, però que té molta mostra popular, i per fer-ho vam recuperar unes partitures que havia escrit en Jesús Ventura fa uns quants anys, a l'inici d'aquesta festa, dedicades precisament a la festa de l'Arema i del Vi de Verdú, titulades La Piada Verdunina, que descrivia musicalment el procés de xafar raïm amb el peu, que és el que se'n diu piar. I el que hem fet és recuperar aquestes melodies a través de l'Arxiu de Cobla de Catalunya i repartir-les per als diferents gegants, la mulassa, els nans que hi ha a Verdú. Aleshores, doncs, cadascun d'aquests elements va sortir a la plaça a ballar amb aquestes músiques, i esperem que això es converteixi en una tradició i que cada any es vagi consolidant i tothom esperi aquest moment i que les músiques cada cop vagin sent més conegudes i més populars perquè la gent les acabi cantant a la plaça al ritme de tota aquesta mostra de cultura popular.
0: Aquestes partitures les han recuperat gràcies a l'Associació Músics per la Cobla, que han fet aquesta recerca precisament després de la mort de Jesús Ventura. Anem a escoltar un fragment d'aquestes dues danses recuperades. Comencem per la Piada Verdunina del compositor Jesús Ventura, que sona així.

0: I també anem a escoltar un fragment del Ball de la Verema, que en aquest cas és una dansa d'Agustí Cuy. Déu-n'hi-do, aquest Ball de la Verema d'Agustí Cuy. Trobareu imatges a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant, on es veuen els diferents elements de la faràndula verdonina ballar aquestes dues danses recuperades. Els organitzadors tenen la voluntat que el Bacus Verdú es converteixi en una festa de referència a tota la comarca de l'Urgell i ampliï l'imaginari festiu de la població.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem ara amb una sardana dedicada a Verdú, a l'Urgell. És de Josep Coll Ligora i és una de les seves més balladores i conegudes. Verdú a Sant Pere Claver, una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1954 i que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I obrim la crònica esportiva.
0: Coplejant, àrea de campionat.
1: I avui hem de parlar de la represa del campionat de Catalunya aquesta tardor, perquè ha tornat per grans a juvenils i alevins a les jornades de Barcelona i Sitges aquest cap de setmana. I és que aquest diumenge al matí Barcelona va acollir el 76è concurs de sardana esportiva dins de la Festa Major de la Mercè, organitzat per les colles de Barcelona. Va ser un acte multitudinari vàlid pel campionat Gran A, on es van enfrontar les colles Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues i Mirant al Cel. La colla Maig descansava en aquesta jornada. La cobla que hi va participar va ser la principal del Llobregat, que va interpretar tres sardanes per als Grans A. L'Home dels Mil Somnis, d'en Navat, també Memòries compartides d'Enric Cortí, i Sardana de carrer d'Enric Casals. Tres sardanes molt boniques, precioses, de fet, però força senzilles a nivell d'interpretació. Pel que fa als resultats, Mare Nostrum i Violetes del Bosc, que estan més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya a les dues jornades de la final, que seran a Banyoles i a Balaguer després d'aquest concurs, perquè van ser les que van sortir més victorioses dels enfrontaments, i entre elles Violetes es va situar en primera posició perquè va guanyar a Mare Nostrum en el seu enfrontament. Ara, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig ja no tenen gaires possibilitats per escalar posicions a la jornada de Vilassar de Dalt la setmana que ve amb els resultats de Barcelona, ja que amb la classificació d'ara, Mirant al Cel segur que competeix ja com a màxim per la tercera posició, ja que descansa a Vilassar i les altres dues ho tenen molt cru per guanyar a Violetes i a Mare si no ho han pogut fer a Barcelona, però el temps dirà. Pel que fa als enfrontaments, si els mirem al detall, a la primera sardana, la d'Anna Abad, doncs hi trobem com Mare Nostrum guanyava a la colla Mans Amigues i Violetes del Bosc guanyava a la Mirant al Cel. A la segona sardana, Mirant al Cel va perdre contra Mare Nostrum i Violetes del Bosc va guanyar a Mans Amigues. I a la tercera sardana, aquest enfrontament entre Violetes i Mare el va guanyar Violetes del Bosc, i a l'enfrontament entre Mans Amigues i Mirant al Cel l'enfrontament se'n va anar per la colla de Caçà, els Blanc i Vermells. Els parlaments abans de la sardana de Germanor, que per cert va ser una estrena d'Amadeu Escoda, el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, es va dirigir així a les colles.
2: Estic molt content, el concurs de la Mercè, una vegada més, capdavanter dels concursos de Catalunya, un concurs que no es podem perdre, que hi hem de ser-hi tots, que hi hem de participar-hi tots, i estic molt content per això, perquè heu ballat molt bé, sou molts, i a més, porteu la dansa catalana a dintre. Però deixeu-me dir una cosa que ja sempre us he dit, però avui vull aprofitar aquí que hi ha la comissionada de la llengua de l'Ajuntament de Barcelona per dir una cosa que sempre dic. La llengua de Catalunya és el català, però la música de Catalunya és la sardana, i per tant us necessitem a tots perquè això ho tireu endavant. Sense vosaltres això és impossible. Per tant, visca el català, visca la sardana i visca Catalunya.
1: De la seva banda, Marta Salicru, comissionada de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, va fer una defensa que la sardana és un espai de trobada on hi cap tothom. L'escoltem.
3: Que necessitem també que al segle XXI aquesta sardana continuï sent revolucionària, continuï sent reivindicativa, i que a més, doncs, que com a part d'aquest esperit revolucionari sigui una sardana que obri la rotllana a tota la ciutadania, vinguem d'on vinguem i tinguem l'aspecte que tinguem. I que la sardana sigui doncs una manera d'unir-nos, una manera de gaudir de les festes, una manera de gaudir de la nostra cultura, i que ho puguem fer juntes.
1: Colles de Barcelona ha aprofitat el concurs de la catedral per renovar el seu logotip. El va encarregar la Xènia Oliver, dansaire de la colla Tarragona Dansa, i és un logotip on una rotllana de sardanistes abstracta sustenta la Sagrada Família com a símbol d'identitat de la ciutat. És l'evolució del logotip que es va fer pels 75 anys de l'entitat l'any passat. una de les sardanes que va ballar les colles grans és sardana de carrer, i és que, com va explicar l'organització, cada any programen una sardana antiga que val la pena recuperar i que soni a plaça com aquesta meravella d'Enric Casals. L'escoltem, és sardana de carrer d'Enric Casals, i la podem trobar a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya, el disc Sardanes d'Enric Casals i de Filló, 1892-1986, àlbum 4.1.

Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva, i és que ens situem ara a Sitges perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat Alaví i Juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata, amb la cobla Maricel, que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí i Tocant el cel de Felip Morales per els alavins, i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Som-hi, que s'acaba d'enriquir Cortí per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols, i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols, i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació i no per enfrontaments com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els ballesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els menuts dansaires del Vendrell, els Trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens, i els petits dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumoniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge 4 d'octubre seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que plega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia: la família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els Jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana, precisament, que Simó Giribert va dedicar a la colla Jovencells el 1971, i que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles, volum 1, a càrrec de la cobla Marinada.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
0: Connexions al territori.
1: I n'hi ha més perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'embalat de Calella amb la cobla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics al Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la cobla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les cobles Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió de plec de Rubí va organitzar el 28è plec de la sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça Catalunya amb la participació de la cobla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir aquest diumenge a la tarda una ballada de sardanes multitudinària a càrrec de la cobla Marinada i organitzada per l'agrupació cultural folklòrica Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. Unes festes que, per cert, el dia de la Mercè, el 24 de setembre a Barcelona, també hi va haver sardanes. Va ser amb una ballada organitzada per l'agrupació cultural folklòrica també a la plaça de la Mercè amb la cobla La Principal de Llobregat. També imatges a les xarxes socials. I per acabar, aquest dissabte la cobla Bisbal Jove va oferir una ballada de Festa Major a Cursa, organitzada per l'Ajuntament a la plaça del Firal. També trobareu imatges a les nostres xarxes socials. Anem a escoltar una sardana d'Albert Cotó dedicada a les festes de la Mercè. Així mateix es titula aquesta sardana, que és de 1902. Déu-n'hi-do, l'escoltem.

0: Això era les festes de la Mercè d'Albert Cotó.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. T'has llegit les bases?
0: I convocat el tercer concurs Mirant al cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant al cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat, i després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens. Com sempre, les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant al cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantalcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant al cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista de Mirant al cel reafirma així el seu compromís amb la creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts, aplecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures, juntament amb el dossier d'activitats, s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029, mentre es gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors és que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025 va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat, ara mateix, aquí al Coblejant.

0: Això era País de Zuri d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, al seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva copla, la Mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la Mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Laira, de la Mil·lenària.

0: Això era el fer cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada, les ballades. Si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla La Principal de la Bisbal i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada de Plec de Tossa, edició 39, a 11:45 i a les 4 de la tarda al Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer amb les cobles La Principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è a Plec del Remei a Flix a partir de 11:45 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de cobla a la Selva del Camp amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la Cobla Reus Jove a partir de 2 de

12 i a 2 de 5 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 12:45 i de 4:45 de la tarda amb les coples La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat a l'espai poliesportiu. Mentre esperem aquest aplec de Ponent, escoltem el Parc del Graó de Carles Rovira Reixac a càrrec de la Juvenil de Bellpuig en un disc enregistrat l'any 2000. La sardana és d'aquell mateix any, de fet, 2000. L'escoltem.

0: Això era el Parc del Graó de Carles Rovira.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres ens tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. També ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantàstic.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i...